0: Hola, ¿qué tal, amigos oyentes? Soy María José Salvador y estoy aquí para recordaros que todos los sábados de 20 a 22 horas a través de la sintonía de Radio Pomar podemos llenarnos juntos de radio.
1: Llénate de radio con María José Salvador.
2: ¿Quieres darle a tu hogar la calidez y elegancia que se merece? En Parquets Ruiz somos especialistas en transformar tus espacios. Laminados de alta resistencia, madera natural, restauración y mantenimiento. Todo en parquet. Trabajamos con los mejores materiales y un equipo de profesionales que garantiza un acabado impecable y duradero. Parquets Ruiz, colocación y restauración. Tarimas, flotantes, laminados, encolado, pulidos. Estamos en la calle Cuartel de Simancas 2224 de Barcelona. Llámanos al teléfono 649-2407-77. 649-2407-77. Porque hay suelos que se pisan y suelos que se sienten. Parquets Ruiz, la calidez de tu hogar. Coneixes el restaurant Albadiu? Som a l'hotel Badalona Tower. Albadiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenim un horari superespecial i pots venir a dinar des de les 13 hores fins les 22. Vine a gaudir de la cuina del restaurant Albadiu de l'hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra, número 6. No oblidis demanar el teu descompte especial per ser oient de Ràdio Pomar. Restaurant Albadiu, amb 3 hores d'aparcament gratuït, amb estació de càrrega pel teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per reservar, truca al telèfon 93 184 79 00. 93 184 79 00. Restaurant Albadiu. Has de renovar el carnet de conduir? Doncs passa't per al Centre Mèdic La Vila de Badalona, un centre homologat per la DGT i Sanitat. Realitzem tot tràmit de renovació del carnet. Només has de portar el DNI i carnet de conduir. Les fotos es fan al centre i surts amb un provisional de la DGT que et permet conduir. El definitiu es rep per correu ordinari. Centre Mèdic La Vila, horari de dilluns a divendres de 9:30 a 12:30 i de 16 a 20 hores. Pots venir sense cita o amb cita, que la pots agafar a la nostra web renovacioncarnet.net o al telèfon 93 464 37 89. 93 464 37 89. Estem al carrer Francesc Macià, número 6, Baixos, al costat de la plaça Pompeu Fabra de Badalona. Tenim tíquets de pàrquing de Pompeu Fabra. Centre Mèdic La Vila de Badalona. Si t'agraden les motos, Paddock Badalona és un concessionari multimarca amb 30 anys de trajectòria que ofereix als seus clients motos i accessoris per a motoristes de Badalona i Rodalies. Si el que necessites és un taller per a les revisions, a Paddock t'ajudaran perquè tenen taller propi. Servei oficial Kimco, especialitzat en recanvis de diferents marques de moto. I a la botiga trobaràs tot per al motorista. Cascos, roba, proteccions, maletes i bosses, una infinitat d'accessoris i contínuament ofertes i liquidacions. Motos Paddock. Estem al carrer Baldomero Solà 2 de Badalona i el telèfon és el 93 399 26 92. 93 399 26 92. Motos Paddock. Taller propi. Servei oficial Kimco.
3: Hola, veí. Vine a visitar el nou Capravo a Badalona Port, a la Rambla del Gorg 10. Tenim els millors frescos en peixateria, carnisseria, plats preparats com el sushi, flaca acabada de fer, xarcuteria al tall amb gran varietat de formatges. Vols estalviar amb mi? Capravo.
2: Y por aquí tenemos a María José, que nos dice que le gustaría escuchar una canción de Sergio Dalma. Pues aquí tens María José, La vida. A ella le encanta esa canción en catalán, pues aquí la tens. Que tengas un maravilloso día, un maravilloso sábado. María José, desde Passeig Maragall.

0: món
1: no
0: comença.
1: No tens remei, no tens remei, no tens remei.
0: Tu em tens, tu m'has pres tots els sentits.
1: Sempre igual.
0: No penso en res més que en tu.
1: Posat a dir, digue'm que et tornes. Pots de tant que et faig patir, que et vols morir.
0: Tu ets com el vent que porta violins i roses.
1: No menteixis més.
0: Aquesta vegada t'ho dic de veritat.

0: Bon dia, Maria.
1: Bon dia. Digue'm.
0: M'agradaria si poguessis posar una cançó d'Antonio Machín, Espérame en el cielo.
1: Xica de punxin-xin, sí.
0: Desitjo que passis molt bon dissabte.
1: Igualment.
0: Molt bon fi de setmana.
1: Igualment, guapa.
0: Una abraçada molt gran.
1: Sí.
0: Per tu i per tota la teva família.
1: Doncs, petonets per tu també. I, ui, quina calipàndria que portes, Rosa. T'estic escoltant, eh? Espérame en el cielo, Antonio Machín. Un petó ben gran. Que tinguis un bon cap de setmana.

0: río venezolano.
1: Plagues en casa.
2: Coneixes el restaurant El Badiu? Són a l'hotel Badalona Tower. El Badiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenen un horari superespecial i pots anar a dinar o a sopar des de les 13 fins les 22 hores. Ves a gaudir de la cuina del restaurant El Badiu de l'hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra, número 6. I ja han inaugurat, com cada estiu, les terrasses del restaurant El Badiu. Ja ho saps. 3 hores d'aparcament gratuït amb estació de càrrega per al teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per reservar, truca al 93 184 79 00. 93 184 79 00. Restaurant El Badiu.
3: Fuiste ave de paso y no sé por qué razón me fui acostumbrando cada día más a ti. Los dos inventamos la aventura del amor. Llenaste mi vida y después te

Coneixes el restaurant El Badiu? Són a l'hotel Badalona Tower. El Badiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenen un horari superespecial i pots anar a dinar o a sopar des de les 13 fins les 22 hores. Ves a gaudir de la cuina del restaurant El Badiu de l'hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra, número 6. I ja han inaugurat, com cada estiu, les terrasses del restaurant El Badiu. Ja ho saps, 3 hores d'aparcament gratuït amb estació de càrrega per al teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per reservar, truca al 93 184 79 00. 93 184 79 00. Restaurant El Badiu.